0: El verano es para el descanso, pero espabila, que se acaban las rebajas. Afronta la recta final de las rebajas en Descan Shop, tus tiendas de hogar en Mallorca. Últimos días para conseguir sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra por última vez con Descan Shop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descan Shop. El bon dia de Joan Bausà.
1: Complir anys i tornar vell és una desgràcia? No. El Font d'Aragó solia dir: a quatre coses els anys els fa bé. La fusta vea és excel·lent per començar foc. El vi vell és el millor vi. Ningú pot tenir amics millors que els seus vells amics. I els vells llibres són els millors per llegir. No sé massa coses d'aquest rei al Font d'Aragó, però reconec que l'encertà del tot. Dir vell no és dir ni dolent ni obsolet. Si dir vell a la fusta, el vi, els amics i els llibres és positiu, no serà positiu quan s'aplica una persona de molt d'anys? Et sol dir juventud divino tesoro, però per què no dir senectut divino tesoro? Bon dia.

0: El próximo 24 de septiembre, jueves, será un día muy especial para la parroquia de San Pau de Sondameto. Después de años de trabajo y de espera, la comunidad estrenará su nuevo templo, que será consagrado y bendecido por el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabull. Un proyecto que no nace de la nada, sino de una historia de más de medio siglo de vida parroquial, 53 años, y con una comunidad muy vinculada también al barrio de Sondameto. Hoy hablamos con su párroco, el padre Llorenç Fernández Olivé, y con Xisco Bonnín, presidente de la Asociación de Vecinos de Sondameto, Sompizà. Padre Llorenç, bon dia.
1: Bon dia i gràcies per ser convidada.
0: Gràcies a vosaltres, Francisco, Xisco, bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguts. La parròquia de Sant Pau va néixer fa 53 anys, l'any 73.
1: Sí, així és.
0: Què ha passat aquesta barriada de Palma perquè la dinàmica no sigui la de tancar un temple, sinó obrir un de nou?
1: Doncs jo crec que vàrem arribar al pare Reinés Pisà, de Sant Felineri, ja, de la congregació de l'Oratori, i allà pels anys 73, cercant una extra ràdio, primer més amunt, després varen que va passar de meto, se varen atrevir, quan no hi havia habitants, 1.200 habitants, hi devia haver Xisco,
2: per més exemple. Més o manco.
1: I crec que ara entre 9 i 12 mil, per no exagerar, sí. 9 i 12 mil habitants, varen començar amb 3 o 4 persones, en 6, així mateix, començàrem amb viviendes, és a dir, l'edifici de Sant Sebastià, l'edifici de Sant Rafael, un grup de gent de Vicent Joan Rosselló, que era el carrer més habitat, és a dir, començàrem, i fins que mos deixaren els baixos de la família i pel més sales, just a veure el que ha estat fins ara el nostre local de temple, i després amb una permuta ja el pare Reinés en aquell temps ja va fer una permuta, que va aconseguir pues, un local pel barri i després ja en el 91 varen tenir la gran sort, ja ho havíem intentat qualque vegada, de que se va constituir l'associació de veïnats i sempre amb una independència religiosa i política en fer feina junts tota l'associació i han construït un barri, per tant jo crec que per aquí en som els primers i el primer lot sempre s'estrena i t'equivoques o encertes. Però hi poses...
0: Som els primers de què?
1: Els primers del barri, és a dir, nosaltres ara som els predins d'allà.
0: Sí.
1: És a dir, coneixem la gent del barri des de els que podrien ser els nostres nets. Per tant, sempre s'estrena d'una cosa d'una especial emoció. I nosaltres hem estrenat el barri, i hem estrenat la parròquia, i hem estrenat l'associació.
0: La feina amb equip ha estat fonamental en aquest projecte. Quina ha estat la clau per tenir èxit en una feina d'equip com és aquesta? Perquè el rector, laics, obispat, empreses facin feina junts amb un mateix objectiu.
2: És essencial que s'ha de fer feina en base a les coses que ens uneixen i no a les coses que ens separen. I així és possible tenir una independència, tenir una relació sincera, entregada i molt il·lusionant. I quan hi ha totes aquestes coses, l'assumpte sempre va bé.
0: Què sent un rector en aquest moment tan esperat? Quan finalment el nou temple és una realitat i serà la inauguració ara dijous que ve?
1: És complicat perquè me trobes en una edat, com t'he dit, que ja som predir, que hi quedi. És a dir, el futur meu està a la vista, que és, no vull dir final, però no tinc un gran projecte
0: darrere etapa.
1: Endavant. És una etapa de darrere. Però ha arribat. Dir, lo important és que jo crec que el barri i la comunitat tenien la dignitat de rebre aquest nou local que sempre han xerrat de socio-religiós. Socio, perquè la feina social dins del barri ha de ser evident, és a dir, hem d'estar dins del barri, i lo social ho hem de fer en l'associació, també, i religiós, perquè jo crec que el l'Iglesia de Jesús s'ha discutit molt, això de si era oportú, si no era oportú, en aquest moment fer un temple nou. Jo crec que està bé que s'hagi discutit i per ventura hi ha hagut distintes opinions, sempre respectables. Però jo crec que necessitàvem un espai nou i un moment oportú per dir, fem feina. fent feina i volen seguir fent feina dins un moment que, com bé deia l'altre dia un bon amic nostre, que era en Felipe Armendáriz en el diari, xerrava de que allà hem anat descobrint les feines que hem fetes d'una manera sincera i d'una manera, el rastrillo, el sopar de missions, les festes de barri. Hi ha hagut sempre, crec que han coincidit gent que hem viscut a poble, jo no som de poble però he viscut a poble, i que me coneixia que sempre una manera jo d'Ilea, com un poble salvatge, i així es collo un major.
2: Naturalment. Naturalment.
1: I crec que hem volgut fer barri en gut de poble.
0: Això és important, això és important, i de vegades el que no tenen les ciutats i permet tenir un bon barri amb una bona vida. És molt diferent tenir la parròquia en els baixos d'un edifici a tenir un temple, com serà a partir d'ara.
1: Ara se demanen, oh, i això què és? És l'iglesia. Ah, oh, hi ha iglesia. Fa 53 anys que feim feina i crec que han fet una feina responsable, crec que el manco amb arròs, crec que és que han vist que el rector no anava a la seva línia, o han hagut de sofrir 50 anys, que és, i jo som allà des del 79 de rector, per tant el 29 farà 50. És dir, és que no han anat amb aquesta línia, ho han sofert, i és que mos han trobat amb una línia crec que senzilla i oberta, és dir, pues, ho han disfrutat.
0: Quan xerram d'una iglesia nova, pensant normalment en l'edifici, però una parròquia és sobretot una comunitat. Com rep una comunitat un temple nou?
1: Fa un parell d'anys, des de que sabem que mos han posat en marxa en la construcció del temple nou, el nostre lema estic construint comunitat. És a dir, no, el local serà molt més espaiós, inclús més espectacular, però la comunitat és la mateixa. Els que ens mudem en el local nou som la comunitat. I hem de seguir fent comunitat, és a dir, la comunitat no s'acaba de construir mai. A part, jo crec que si és l'Església de Jesús, és a dir, l'edifici nou, relatiu, però ajudarà.
0: Ajudarà. Com és aquest temple? Quines característiques té? Què se troba una persona quan entri allà per primera vegada?
1: Primer de tot, ja només cruzant a la terrassa mos trobam la vista de la Seu i de la Mà.
0: Uau!
1: Quan cruzes, te'n vas cap a la Seu. Després gires a l'esquerra i te trobes en un jardí dins el parc. Per tant, just davant els nostres peus, perquè els espuestos d'estura un poc més amunt, mos trobam en els peus els guirrovets, les ausines, les fonts, el parc de les festes, aquí on ballam, aquí on sopam. Per tant, és trobar-te dins un espai lliure en tothom, creents i no creents. Jo sempre dic que el cel és el sòtil de la humanitat, i allà hi caben tots. I després gires a l'esquerra un portal de 10 metres, i que en principi de fora són tres quixons, però quan entres, jo crec que aquí és tant el primer projecte que va fer en Acati Mestres com el darrer que han hagut de condicionar en sos constructors, el senyor Òscar Carreras, i en sos arquitectes, en Josep Maria Oliver i el seu fill Xavier, que han hagut d'incorporar sales i vivenda, entres i han aconseguit un espai que té d'un transcendent. En sa llum i en sa nuesa, diríem, de ses parets, en sa blancor i amb una clara boia darrere l'altar, que és de pedra de Santanyí, ja fa una presència, per ventura massa impositiva, per lo que ha de ser l'iglesi, però després hi ha una clara boia que entre tot el llum darrere en plantes, que quasi, diríem, amb perdó, és que allà fa nosa davant. És a dir, perquè l'espai te convida en el silenci i a la contemplació. Crec que han fet una bona feina.
0: Voleu que aquest temple, com has dit, Llorenç, sigui un lloc d'encontre per tot el barri, inclús per aquelles persones que no participen habitualment de la vida de la parròquia, no? Això com se fa, però?
1: Fem feina en l'associació. Allà hi ha un local, Xisco, a dir, varen decidir que hi hagués un local propis de l'Iglesi, però amb
0: ús... S'ha dit a l'associació?
1: Amb ús de l'associació. I jo crec que hauríem de recordar les generacions futures que la feina sempre ha de ser conjunta. No és perquè ara hi ha un president i un capellà, sinó la parròquia. Si no està dins el barri, està mig morta, o tres quarts morta. La parròquia ha de ser barri. I després, en sort de barri, hem de fer feina. I en sort que creïn, hem de fer feina per seguir jurós. Jo crec que l'estil de vida del cristià és estar immers dins, dins el barri. És que per allà que no coneix el barri...
0: Això és fàcil de dir, però aquesta amistat que teniu el president de l'associació i el capellà rector de la parròquia, també la té la gent? El barri amb els parroquians?
2: Sí, jo crec que en termes que sempre ha d'haver un respecte per, cap a tothom, de manera que si un pensa d'una manera o un altre pensa de manera diferent, m'haurem d'oblidar de les discrepàncies i quan volen fer feina han de ser capaços de fer feina tot plegats i amb un objectiu com concret, assumible pels creients i els no creients. Jo crec que això és bàsic i tampoc és tan difícil, eh? Si ho tenim clar, no és tan difícil.
1: Amb un exemple, són les classes de castellà... Que és
2: per exemple, que... fa 26 anys... No, 25, per ser més exactes, que tenim una classe, una escola de castellà per immigrants, i allà els voluntaris que donen classes, pues, no li demanem què pensa, ni si és religiós, que si no ho és... No, simplement persones que siguin capaces d'optar per un tipus de servei, i allà som ben rebut tothom i entre tots fem una pinya i duim una bona finalitat al projecte. I som 25 anys que se diu aviat i han passat un milenar d'alumnes de tota Àfrica i ara ja molta gent d'Àsia i de lo que antes era, diguéssim, estolón de acero, que deien, pues, fins i tot també d'aquí. I seguim fent feina amb aquesta direcció i això funciona bastant, bastant, bastant bé.
0: El 24 de setembre, dijous que ve, no serà simplement una inauguració, sinó que serà una consagració i benedicció del Temple Nou, no? Què significa exactament consagrar una iglesia?
1: Bueno, consagrar una iglesia és, jo crec, fer que aquesta persona sigui sagrada. A dir, és que ens reuniguem allà i que sapiguem que aquí hem de respectar no són les pedres, sinó les que construeixen els temples són les persones. I el que volen consagrar, fer sagrat, és la persona humana. I la persona humana, nosaltres, evidentment, des de la fe en Jesús, que és el que ens convida a baixar la terra i formar família i comunitat. A dir, això també ho han aconseguit, no vull que quedi sense dir-se, a dir... en sos rastrillos i el sopar a la fresca. El rastrillo, que va començar per dues persones estrangeres, que varen dir, i per què no fem un rastrillo? I van dir, bueno, començarem, i també hem estat 30 anys de rastrillo, que ha arribat a tot Mallorca, i cada projecte, cada vegada hem fet projectes. Una part cap a sa illa, i una part cap a l'estranger, sempre relacionats amb sos missioners. Els darrers rastrillos crec que van arribar a superar els 14-16 mil euros amb un de matí i hora baixa.
0: Mare meva!
1: I 16 mil euros que començàrem, que pareixia que no havien de fer res, i el primer any ja se varen fer, crec que d'haver 200.000, 300.000 pessetes, quan començàrem, i ja va anar un augment cada any. I l'any que no havia augmentat, l'any següent augmentava el doble. I volgueren fer d'aquest projecte sempre solidaritat, fos en so Catrina, en tots els aconteixements que anaven passant i en les comunitats missioneres que coneixíem perquè anar directament. I aquí a Mallorca sempre treballant en Càritas també. Faltaria Càritas, dins les parròquies som tots nosaltres. I després hi havia l'ho de sopar de missions i sopar de la fresca i les festes de l'associació, que això han fet...
2: Han fet barri.
1: Sí.
0: Hi ha un repte que és la integració de les diferents generacions, no? De famílies, nins, joves, majors... No sé com duis aquest repte, no? De que de vegades pareix que vivim a mons diferents i estem en el mateix món i en el mateix barri, en aquest cas.
2: Sí, però diguéssim que no només... estem en crisi social. És molt difícil ara trobar gent que s'uneix per defensar el bé comú. I llavors hi ha una separació de paredats generacional que no sabem com ho hem de fer perquè les noves generacions de joves s'integrin a lo que és la feina de barriada, la feina de societat. Si miram tot el que mos en revolta, sindicats, partits polítics, associacions de tot tipus, mos trobem que tothom està en crisi. I aquesta crisi no l'hem de confondre amb els puestos de treball. Allà on hi ha puestos de treball ben remunerats no hi ha crisi, però nosaltres parlem des de la voluntarietat. Per tant, és una cosa que tenim pendent, és trobar la manera de que els joves s'il·lusionin i s'integrin i aportin les seves idees i la seva manera de fer feina per una societat mirant en el futur. Actualment, per tot arreu, hi ha una greu crisi de col·laboració intergeneracional. I la veritat és que no trobem la solució.
1: Jo crec que avui prima massa lo immediat.
0: Tot és tot d'una.
1: Tot ha de ser avui.
0: I
1: ara. Ara. Ha de ser ara. Nosaltres hem tingut l'esplai allà i l'escoltisme i un moment donat van servir per acompanyar-nos els lots. Però has dit avui, inclús les parelles, avui el projecte d'una parella està en complexa. I tu dius, clar, evidentment, si no se duen bé no han de ser guions. Això seria una crueldat. Però el projecte de família, l'han de repastar. Perquè hi ha d'haver un valor que vagi més enllà de lo que jo m'agrada, de lo que jo vull i de lo que ara vull fer. És a dir, si no sembrant per futur, mos morim nosaltres també. Però també hem de recollir del passat. És a dir, i aquest itinerari de sembrar pels que vendran, recollides que han sembrat i viure feliços en el moment, jo crec que s'ha romput. I només ja, jo vull coi i vull disfrutar.
0: Interessant això. I quan se romp aquesta dinàmica?
1: Quan s'avorresquin. Quan això mos faci veure que
0: no anem enlloc.
1: El que tenim ara. Això mos avorrirà. És a dir, jo vull ser més gran, jo vull ser més poder. De primer, només n'hi ha un. I que és que tots han de ser infeliços perquè no han arribat des primer. I no se trata tant d'arribar des primer i des de cobrar més. Se trata de que hi hagi una justícia comparativa i que tots puguin ser feliços. De primer només n'hi ha un. Jo m'estim metge, és a dir, fer tots els esforços per arribar quan toca.
0: Que ha de ser el bon Jesús, el primer.
1: El primer que se va posar a servir.
0: Ell ha escollit el darrer puesto i ningú li podrà llevar, deia en Carles de Foucault.
1: Això mateix.
0: Com se fa per, precisament, conviure amb aquestes persones que no pisen una església i convençudes de que no ho volen fer, com se fa per apostòlicament apropar l'església i que la proposta de l'església arribi, aquest primer anunci del que xerram tantes vegades?
2: Jo crec que aquí només hi ha un camí, que és l'exemple. I llavors deixar que cadascú pensi, és a dir, no imposar res a ningú i que cadascú pensi i analisi l'exemple, i a través de l'exemple hi pot arribar a haver-hi canvis importants en la persona. Sense exemple no anem enlloc.
1: La credibilitat no és de la paraula, la credibilitat de l'Església ha de ser del que fa. Aposta quan xerran de Càritas, entre cometes o sense cometes, xerran d'una iglesia més compromesa. I quan xerran de religió, xerran com d'una institució. Però lo creïble de la comunitat és lo que fa. I si aconseguim tratar tots amb dignitat, allà ens hem trobat en les distintes religions que mos duim molt afablement.
2: Sí, des de l'heu que sí.
1: Ara, no hem de respectar la religió dels que venen, han de saber manifestar el nostre compromís sense imposar-lo, i la credibilitat és això, de fer.
0: Amb una creativitat, no? Vosaltres heu estat creatius per poder obrir un temple nou a Son d'Ameto. Ha estat la creativitat també, no ha estat qüestió de treure dobbers i dobbers per fer un temple nou, ha estat creativitat també.
1: Bueno.
2: Sí, una miqueta sí, perquè s'ha fet per permuta, sí. Per tant, el constructor edifica Sirigosi a canvi d'uns solars i uns béns immobles que té el bispat. Per tant, d'obver en principi no n'hi costa molt, perquè tot se fa per permuta. Des de luego, han tingut també iniciatives. A un moment determinat vàrem crear una cooperativa perquè volíem molt bé capaços de duró endavant nosaltres, però ens va agafar la crisi del 2007 i tots els membres veïnats de la barriada que havien aportat un dobbes per voler ser membres de la cooperativa en aquell moment se tornen enrere perquè la crisi era molt forta i el futur ningú ho veia clar. I això va fer que haguessin de tornar enrere, van tenir un parell d'any de descans i llavors van tornar a reiniciar unes altres possibilitats. I era la venda o la permuta de tots els béns immobles que tenia la parròquia allà. I llavors, tant, després de moltes vicissituds, pues va arribar un moment que va sortir un constructor que es va posar d'acord en el bisbat i ha estat el que ha fet possible dur a terme aquest projecte de nou temple.
0: Per tant, la paciència també ha estat una clau en tot sí. aquest procés.
2: Molta, molta.
0: No ha estat immediat tot això, no ha estat immediat.
1: Jo també vull concretar que el constructor, l'Òscar Carreras, en tot el seu equip, ha fet una feina guapa. És a dir, en principi ha estat criticada perquè hi ha unes estructures de ferro que són com una pèrgola mala d'entendre i tres qui són junts, però després es qui vengui a resar un moment donat a trobar sense comunitat entrarà un espai que dius uep, això no només és un edifici sinó que ja té un aire de passar com diu en Òscar Carreras de lo mundà a lo transcendent.
0: Això és el repte, no? Un repte guapo i les pedres ajuden en això, no són el principal, però sense dubte ajuden. Has dit tantes, Xisco, que han de deixar el criteri cadascú, les persones que no creuen, que estan allunyades per ventura de l'Iglesia i que la gent ha de pensar per si mateixa. Penseu que l'Iglesia, ja més enllà de la vostra parròquia, i l'Iglesia universal en aquest moment permet, favoreix que les persones pensin per si mateixes, perquè se fa la crítica des de fora de l'Iglesia de que és una forma de vegades de dir no penseu.
2: Ventura a part de raó, el que tu acabes de dir.
1: Jo crec que aquesta manera de no pensar, jo recordo quan vaig entrar en el seminari amb 11 anys que una de les opcions que m'ordenaven no, era com si te fessis militar, has d'obeir i s'obediència
0: s'ha d'entendre bé, s'obediència
1: s'obediència te pot llevar la llibertat perquè no tots pensam igual. Jo crec que així com varen dir no has de pensar, jo crec que avui el que hem de fer és pensar en els altres. Si tal l'Iglesia, com el partit polític, també li falten una gran dosis de pensament comú, de pensament lògic, de pensament comunitari, de saber que la veritat no la té un, saber que si no fem feina junts ens enfrontarem. Però això tant dir l'Iglesia, que pesa i ha fet mal, jo crec que dins història ha fet més mal de lo que pot fer ara, perquè ara m'ho sentim molt dèbils, però seria també una cridada a tots els partits polítics que això de tu més, riba borri. És a dir, no se tracta de mirar lo que no ha fet l'altre, sinó lo que podem fer junts. I jo crec que hi ha moltes coses, tant en els partits com en les comunitats, que mos han d'atrevir a fer feina junts.
0: Ojalà que sorgeixin polítics que nascin en aquesta línia, perquè ojalà. tu més és continu, no du enlloc.
1: Mos avorreixen.
0: No és productiu, això...
1: Això vol dir que ells ho fan. Perquè quan jo dic que tu ho fas més que jo, és que tu ho fas, i jo també.
0: L'Iglesia podria influir en la societat de forma que efectivament s'arribi a un altre punt de fer les coses.
1: Jo crec que el Papa Francisco va fer una gran feina amb aquest caire argentí omnipotent i així i tal. I jo crec que ara el Papa Lleó és com l'altre caire de moneda que si, crec que segueix una línia d'una Iglesia compromesa i transparent, perquè el que li ha fet més mal a l'Iglesia és no reconèixer el que ha fet cap a de dins. És a dir, no sabré demanar perdó de les teves faltes, te fa prepotent. Jo crec que a l'Iglesia li ha faltat fins ara saber demanar perdó d'una manera senzilla, humil i explícita. És a dir, el dia s'amor sense perdó no pot funcionar mai. Per tant, si l'Iglesia no aprèn a demanar disculpes i perdó i a reconèixer mals de dins, serà difícil que sigui creïble des de l'amor.
0: Pues molt ben dit. Moltíssimes gràcies per la vostra visita. Dijous que ve, 24 de setembre, inauguració de la parròquia de Sant Pau a Son de Meto, a Palma. I moltíssimes gràcies al seu rector, pare Llorenç Fernández Oliver, i a en Xisco Bonín, president de l'Associació de Veïnats de Son de Meto, Son Pizà. Molt ben dijous.
1: Molt ben. Vos esperam.
0: Gràcies. Nos despedimos, como siempre, con esa frase del Papa León XIV en Barcelona. Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Sigues con Mediodía Cope. Buen fin de semana. Gracias.
3: 3, 2, 1. Última llamada para las rebajas de Easy en Mallorca. Este verano los descuentos están a punto de abandonar la órbita definitivamente en Easy Muebles y Decoración. Aprovecha los últimos días con hasta el 60% de descuento en sofás, colchones, muebles de jardín, decoración y mucho más. Date prisa, antes de que despeguen sin ti. Últimos días de rebajas en Easy, tu tienda de muebles y decoración junto a IKEA Palma.
4: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Stanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicastanislaoplanas.com. Doctor Stanislao Planas, devolviendo sonrisas.
5: En Alcampo sales ganando. Del 18 al 19 de septiembre tienes la banana a granel a 1 euro el kilo y las rosquillas de cacao azúcar bandeja de 3 unidades a 1 euro la bandeja. Tu compra más cómoda en tu tienda Alcampo o alcampo.es. Repartimos a toda la isla de Mallorca de lunes a sábado. Si quieres ver más ofertas, síguenos en nuestro Facebook Alcampo Mallorca.
6: En Alcampo sales ganando.
7: No era falta de amor, solo te echaban de menos. Después de unos días fuera, es hora de volver a llenar tu casa de vida y de nuevas plantas. Este septiembre vuelve al verde con Fronda y disfruta de un 15% de descuento en todas las plantas por compras superiores a 50 euros. Vuelve al verde con Fronda Centros de Jardinería, solo hasta el 1 de octubre.
8: Atención Palma, regresa la auténtica gran fiesta del marisco Maris Galicia. El mejor marisco a precios populares, espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más. Pulpo feira, bogavantes, percebes, mejillones y los mejores albariños de la tierra. Disfruta de la mejor calidad de Galicia. Este año gran carpa instalada junto a Diario de Mallorca. Todos los días desde la 1 del mediodía.
9: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días, liquidación de stocks. Sofás, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Palma, calle Aragón 157 y en Manacor, en Ronda Felanit 75.
10: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
11: Grupo Antú. Somos la única promotora inmobiliaria especializada en vivienda de coste asequible para los residentes. Tu proyecto de vida comienza con un hogar. Reinvertimos nuestros beneficios para hacerlo posible. Grupo Antú. Trabajamos para la gente de casa. Conócenos en grupoantubaleares.com.
12: Materials de construcció a l'Horta. Tenim una gran exposició de materials: sanitaris, rajoles, griferia, parquets, pintures i estufes de llenya i pellet. Per deixar la teva llar a punt. Especialistes en reformes i ara amb servei d'interiorisme per assessorar-te més que mai. No tancam al migdia. Dissabte matí obert. Carretera Sa Pobla, sortida Llubí. I a l'Horta Grup.
13: Són les 2 de la tarda, és la 1 en les Islas Canàries.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
14: Estar informado.
13: Comenzamos la segunda hora de Mediodía COPE. Te recuerdo que estamos contigo desde la 1 de la tarde. Mira, en un día de tensiones varias en el menú. Por un lado, el traslado de miles de migrantes esta mañana en Ceuta, que ha terminado con algunas cargas policiales. La inacción del gobierno unida a las ganas desesperadas de buscar un culpable que no encuentran cumple hoy 50 días con la ciudad invadida y los vecinos desesperados.
15: Y una barbaridad, un tumulto de gente, como una zona que estaba cortada, y un tumulto de gente que eran inmigrantes y bueno, una cantidad de policía, la verdad que ha sido impactante. Estoy indignada, enfadada, me siento desprotegida, yo siento que estoy desahuciada, que nos han desahuciado y que aquí no han puesto una solución. Yo estoy desesperada.
13: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está hoy en Melilla y se ha referido a la situación de Ceuta.
14: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Estos señores vienen a enfrentarse contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y Ceuta es un polvorín, lo llevamos diciendo desde hace tiempo, y la situación es insostenible.
13: Te contamos en un minuto la última hora de Ceuta y también el nuevo frente que se le abre al gobierno, el campo. ¿Y por qué se abre de nuevo el frente del campo? Pues mira, Saja, Coac y UPA denuncian que el campo se encamina a afrontar un otoño sin ningún respaldo y que los precios de los carburantes son inasumibles.
16: El agricultor no puede empezar una campaña de siembra con unos precios del gasóleo por encima del euro con 70 sin saber qué ayudas va a tener encima de la mesa. Peligran cientos de miles de hectáreas que se pueden quedar sin sembrar en el campo español.
13: Es Andrés Góngora, secretario general de COAC, explicando lo que todos vemos, que los precios de los carburantes vuelven a ser inasumibles para el campo, pero también para los transportistas, para ti si eres un comercial de una empresa o un repartidor. La gasolina y el gasóleo no se pueden pagar, las subvenciones se las comen la subida de los precios, la inflación, y cada vez pagamos más impuestos, con lo que no queda margen y se pone en peligro miles de explotaciones, en este caso agrarias. La verdad es que estamos en un momento en el que la pregunta que nos hacemos es si realmente no es esto lo que se está buscando. Mira, la mitad del precio que pagas por un litro de gasolina o gasoil son impuestos. La mitad de lo que cuesta un litro de gasolina o de gasoil son impuestos. No sé, quizá bajar los impuestos podría ser una solución. De momento, Asaja, Coac y UPA anuncian movilizaciones del campo, aunque aún no hay fecha encima de la mesa. Te recuerdo que quien sí ha llamado a la huelga general